0: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
1: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Escuchas Radio Balear

0: obrim ara una finestra a l'actualitat dels nostres pobles i en aquesta ocasió volem saber que, bueno, el que es cou, no?, en el municipi de Bunyola. Per això ens acompanya en Joan Antoni Riera, ell és regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Bunyola. Regidor, molt bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: Molt bé, benvingut a la sintonia de Ràdio Balear i, bueno, volem xerrar de temes precisament, no?, de l'àrea que gestiona, de medi ambient, i tenim que començar xerrant de la instal·lació de comptadors intel·ligents, no?, d'aigua. Com us pot comentar d'aquest tema?
1: Bé, bueno, aquest ha estat un projecte un poc difícil d'implantar, però bueno, al final l'hem duit a terme.
0: Sí.
1: Bueno, també gràcies a la subvenció que ens ha donat el Consell i el Pacte de l'Aigua i el Fons d'Impacte de Turisme Sostenible de l'any. I bueno, és una manera de modernitzar els serveis públics i en aquest cas el tema de l'aigua, que el tema de l'aigua és un bé molt valuós i escàs.
0: Sí. Aquesta instal·lació dels comptadors intel·ligents d'aigua, que suposa per als municipis, sobretot per als abonats?
1: Bueno, aquest projecte ens permet conèixer de manera immediata el consum d'aigua, poden detectar possibles fuites o comportaments que no són lògics dels accessos que pugui haver de consum, i tenim una informació, com diria, molt, molt més precisa sobre el funcionament de la xarxa municipal. I més en aquest temps que tenim molta de sequera, no, ja veig, sí, que l'actual fa molta de calor i aquí sí que hem de tenir tot ben controlat. I bueno, és una manera també de donar una resposta molt més ràpida de qualsevol incidència. Per exemple, un veïnat que tingui una fuita dins casa seva, sí, pot dir, escolta, o estàs consumint molt o tens una fuita. I així podem actuar d'una manera molt més àgil i eficaç. I això també dona, sí, també una seguretat en els veïnats, perquè si tenen una fuita, ja t'he dit que nosaltres les podem avisar, escolti, té una fuita, si el pot arreglar com més avant millor, i dins aquest context que tenim de sequera.
0: Un control més exhaustiu i sobretot s'evitar, com bé deia, aquestes fuites d'aigua que de moltes vegades no m'ho donem compte i en tenim qualcuna. Perquè ara mateix a Bunyola com està la situació de l'aigua?
1: Bé, a Bunyola tenim, més o menys ho tenim poc bé.
0: Sí.
1: El que passa que el consum del poble, pues, ara és molt alt.
0: Sabeu
1: que ara hi tenim bastant més gent. La gent està omplint piscines, regant molt, fa calor. No és igual que en Sivent, que bueno, si no ve, però la gent rega molt. No plou, i si no plou, pues, encara emplem més aigua. Tenim el problema que tenim un pou, bueno, s'estremera, tenim el pou que és la xarxa principal,
0: sí,
1: tenim moltes fuites i bueno, ja tenim un projecte fet per canviar tota la corona de s'estremera, que és la xarxa principal que ens dona aigua en el poble de Bunyola. Diferents zones de Palmanyol, de Fonseca i Sant Home, que se'n nutreixen de les canonades de Malla. Però ja vol dir que hi ha més població, més consum,
0: sí,
1: i bueno, estem fent feina de munt això. Ja vol dir que l'estiu sempre ha estat no vull dir que sigui l'estiu un problema, però bueno, la manca de pluja molt fa que la gestió sigui dificultosa.
0: Sí, sí, sí, i que hi hagi aquest nivell alt, no, de consum
1: sí,
0: d'aigua.
1: Sí, sí. Però vol dir que en Sivan no és el mateix consum,
0: clar,
1: en Sivan sí que no hi ha cap poder.
0: Altres qüestions, regidor, és que l'Ajuntament, conjuntament amb el Departament de Sanitat Forestal, han finalitzat la campanya anual de captura i control del banyarriquer. Quin balanç en fa d'aquesta nova campanya que ha finalitzat?
1: Bé, no, bastant bé, un balanç positiu. Penseu que l'any passat en varen capturar 1.200, en 2025, i en guany n'han capturat 2.058. Però ara les comptam, perquè tenim un compte perfecte. L'Ajuntament de Bunyola, Sol Garriguer, i el Departament de Sanitat Forestal del Govern Balear. I bueno, l'objectiu és ben simple, és reduir la presència d'aquest insecte, que és una amenaça per les usines que tenim a la comuna i també a la Serra Tramuntana.
0: És important dur a terme aquests controls, no? Aquesta campanya per evitar això, no? L'objectiu, com deia, d'infectar les usines, no?
1: Sí, nosaltres cada any ho farem això. Fa gairebé 10 anys que se fa ocupar de part de l'Ajuntament i el Departament de Sanitat Forestal també ens ajuda bastant. No? Nosaltres, per exemple, nosaltres, en Carrier, ha instal·lat 93 trampes, des quilòmetre 5 i 7 de la pista de la comuna, i Sanitat Forestal n'ha posat des de 800. El Sanitat Forestal ja l'ha posat dins l'interior del bosc de la comuna. I bueno, és un rampeig, pues, és respectuós del seu medi ambient, o sigui, no hi va amb res. El problema que teníem és que no hi ha, que no volen que hi vagi res.
0: Clar.
1: Volen que només hi vagi el banyarriquer.
0: Sí. Quin sistema és aquest de trampa que s'instal·la, regidor?
1: Bueno, és una botella d'aigua girada al revés, la fermam a l'usina, posam una solució amb dos dits de vi, mig dit de sucre, i esperant que fermenti durant 48 hores. I aquesta combinació atreu el banyarriquer. I un cop entrant dins la botella dins el recipient, se conserven dins d'aigua i sal fins que els tècnics fan el buidatge i es recompte. I així és una manera de controlar. Hi ha també hi van els banys riquers, qualque mosca, però tampoc hi ha moltes mosques per allà dalt. Però bueno, hi van també.
0: Sí. Pel que m'està comentant, és un sistema ben natural, sense la utilització de productes químics, és a dir, que és diguéssim, com una manera casolana, no? D'emprar i poder caçar aquest banyarriquer, no, regidor?
1: Sí, tot és orgànic. No? Tenim vi, sucre, aigua i sal, res més, no res més. Tot és comprat a la tenda d'aquí del poble. No? No, no, no anem a cap lloc especialitzat, no?
0: Així
1: Per
0: és.
1: nosaltres mateixes.
0: I
1: no?
0: ara... I...
1: També hem d'agrair la feina dels tècnics que
0: Clar.
1: ho fan possible en això. No?
0: Clar. Clara, clar. Sí. I a més és efectiu perquè ja
1: Exacte. Sí, molt efectiu.
0: m'ho ha comentat amb aquest balanç d'enguany. Doncs, en
1: Sí,
0: xerrat...
1: també se pot fer també sense oliveres i taronges,
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: vulgui fer també, pot ser.
0: Sí.
1: Llavors, és una botella d'aigua d'aquestes de 100 litres,
0: Sí.
1: girada al revés, també ho pot fer una botella d'aquestes d'un litre i mig d'aquestes d'aigua de plàstic, girada al revés, i ells se piquen per dins, separat a la meitat, i els insectes se piquen perquè van a cercar i les atreu aquesta
0: Aquest
1: solució.
0: aroma el veu, suposo.
1: Exactament,
0: Sí.
1: sí. Va molt bé, va molt bé.
0: Sí. Doncs hem xerrat de medi ambient a Bunyola amb el seu regidor, Joan Antoni Riera. Regidor, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat, ens hagi apropat aquests temes i bueno, l'esperàvem en una propera ocasió. I si estiu, supos que bé, no? Passant calor, però en definitiva bé, no?
1: Sí, tot bé. Sí, passa de calor. Ja de dir gent que plogui un poquet, no?
0: Sí, la veritat que sí, a veure si refresca i a la vegada també ajuda
1: Exacte.
0: en el nostre
1: Bueno,
0: sistema de recollida d'aigua, eh?
1: exactament. Ara venen, pensat que per setembre venen les festes de Sant Mateu a Bunyola,
0: Sí.
1: no? I per Sant Mateu sempre plou.
0: Bueno, a veure si plou abans o després, no dels dies assenyalats
1: Bueno.
0: de les festes de Sant Mateu, eh?
1: Exactament, jo per jo que plogui vull hora baixa, ja.
0: Sí, així és, així
1: Que
0: és.
1: baixi un poc la temperatura. Sí, ja,
0: Efectivament.
1: va per aquest dia tot contents.
0: Clar que sí, crec que seria un respir per tothom.
1: Exacte.
0: Regidor, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins una altra ocasió.
1: Vosaltres,
0: Adéu,
1: passeu
0: bon
1: bon dia.
0: dia.
1: Gràcies per cridar. Gràcies.
0: Adéu, adéu, bon dia.
2: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
3: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
4: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.

0: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11 o entra en suzuki.es.
1: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Arc, Aqualló i tornejos esportius, Gran Rebel·la i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Obrim el nostre temps de tertúlia avui amb en Sergis, que continua amb nosaltres. Ara canviem de registre, deixem el Mallorca de costat, que ens ha donat aquesta primera alegria de la temporada. I anem amb altres coses que al millor en Sergi l'irrita.
1: També
0: no?
1: Ens dona alegria.
0: Sí, no sé quin tipus d'alegries, però bueno... Què vols començar? Amb el ministre Puente o amb la ministra de Sanitat, Mònica García?
1: Bé, tinc un amic que diu no vull triar però no tenir que prendre. Doncs pues això el mateix.
0: I doncs començarem amb Òscar Puente, val?
1: Vámonos.
0: Que bé, ha dit la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fascista i terrorista en dues ocasions, després de que la presidenta de la Comunitat de Madrid carregués contra en Pedro Sánchez per no actuar a Ceuta i permetre l'entrada de molts terroristes. I bueno, així aquesta va ser la reacció d'en Òscar Puente, que hi ha que recordar que és ministre.
1: Sí,
0: no sé però... si ministre de Transport o ministre de Twitter.
1: Bé, jo crec que és ministre de Medi Ambient i de Natura, perquè aquest home cada vegada

0: de que baixa de Sabra, pues, mos deleita amb una d'aquestes. Però, Jaco, ho saps bé, quan se t'acaben els arguments has d'utilitzar els insults. I en aquest govern se li han acabat absolutament els arguments. Si n'han tingut a qualque moment. Perdó. I no li queda més remei, pues això. Que xerrar de fascistes, que xerrar de terroristes. Probablement Ayuso no estigui encertada, tampoc en les seves declaracions, perquè s'han pogut colar terroristes, o potser s'ha pogut col·locar.
1: Segons informes de... bueno, no, informes no. Segons el diari italià Corriere della Sera,
0: exacte,
1: ha informat que serveis secrets italians i espanyols van alertar del risc de terrorisme jihadista a Ceuta per aquesta invasió.
0: Efectivament. Se poden colar, com se poden colar també per Itàlia, i se poden colar per molts llocs, i ja no necessitem que se cuelen, perquè ja tenim moltes cèl·lules dormides a Europa, que, bueno, al món, al món occidental, ja n'hi ha moltes de cèl·lules, per tant, ja no necessitem que se cuelen. Però el que sí que és cert, que han entrat violadors.
1: Sí.
0: I violadors de nines. Sí que han encert, han entrat, molts. Per tant, potser el que Ayuso hagués hagut de dir, xerrar, era de violadors, de nines. I, bueno, i de nins, però sobretot, majorment, de nines, que s'han colat amb aquesta invasió marroquí. Un Marroc en el qual li agraïm la seva col·laboració, no sé quina col·laboració.
1: Li agraeix en Marlaska.
0: Eh?
1: Li agraeix en Marlaska.
0: Ah, efectivament. I... però en Marlaska, la voz de su amo. La voz de su amo. I xerrat això. I entonces mos surt en Puente, un Puente que encara no mos ha aclarit què va passar damunt, que encara no m'ha aclarit com un tren d'un 49 persones va travessar un incendi. Bueno, que no mos aclareix res de Rodalies, que no mos aclareix res de retrasos continuats que hi ha i de ses caigudes de la red, de ses caigudes de la informàtica en els trens. No mos aclareix res de tot això, però sabem que des de les 7 des de matí fins a les 7 de l'endemà de matí, 24 hores, està penjat en el mòbil escriguent.
1: Insultant.
0: Bueno, sí, bueno, escriguent. Això és escriure.
1: Sí, bueno, bé. Sí.
0: No, no me refereixo.
1: Sí, redactant.
0: Per tu i per jo, no. Però un personatge com en Puente, que fa 4 dies ha baixat de Sabra, això és fer literatura.
1: És que, clar, és el que te deia, micro tancat, és que fins i tot la seva manada el va expulsar.
0: Efectivament.
1: O sigui, un marrullero.
0: Efectivament. O sigui, que això és literatura pura, el que fa. Ja, que sàpiga combinar dues síl·labes, ja és la leche, ja és la leche. Però, bueno, insisteix, quan ja no tens arguments, has de recórrer a l'insult. Això és el que fa, i històricament ho hem vist així. I quan ja no tenen arguments, i tan pocs arguments hi ha, que tenim un ocupa de la Moncloa, que està blindat dins la mareta, i no és capaç de donar una sola explicació del que ha succeït, salvo pues, dur-se en illa 3 dies, o en Jesús Calleja, i a tots els que no sabem, que serà d'ell en vacacions que ho hi ha, això sí, blindat completament, no fos cosa que qualcú li digués algo, té més protecció que se valla de Ceuta,
1: sí.
0: Casta i tot, arriba al punt, he vist qualque mitjà digital, que li tapen la matrícula i s'escut de la Guàrdia Civil a la lanxa neumàtica que va... Lo qual no me sembla malament, no me sembla malament. Jo crec que ha que preservar el bon nom de la Guàrdia Civil, i si entonces no se vol que és de la Guàrdia Civil, pues jo crec que pues és preservar el bon nom de la Guàrdia Civil, perquè no crec que sigui pues res honorable per la Guàrdia Civil passejar en aquest sac de fruita.
1: Jo el que no entenc és perquè vam utilitzar en aquest cas la lanxa de la Guàrdia Civil i no vam parar, per exemple, la de la Creu Roja per anar a bussetjar.
0: Bueno, perquè la degué devia estar a Ceuta.
1: Sí, que els hi han donat totes, fins i tot els hi han instal·lat dutxes.
0: Sí.
1: Vull dir que... Mentre que a Sedana...
0: Què menys s'has de fer, però? És que, en el fons, quan veus les imatges, per una banda, t'indignes per la inacció d'aquest sac de fruita de la Mareta i tot el seu govern, però, per altra banda, veus aquestes imatges i te fan pena. Te fa pena, perquè aquesta gent ha anat enganada.
1: Ai. Efectivament.
0: Aquesta gent ha anat enganada i és que no ha anat espitjat. I és que no ha anat espitjat. Les presons de Marrocs estan plens de joves, perquè ja no pots contestar, et s'ha atrapat aquell. Te fa judici ràpid i te tanca una presó. A menys que ara, allà no se garantixen els més mínims drets humans. Per això són tan amics d'Infantino o d'Entramp i d'aquesta història. Però jo, la veritat, a mi em fa pena. Jo veure aquest menors passejar per Ceuta, a pesar de que hi ha alguns violadors i tot això, no? Bueno, és que són gent amb una cultura bàsica, mínima, o res. Que les nines tinguin que estar, i bueno, i els lotes, ja no tant nines, tinguin que estar protegides pels propis ceutis, no pels ministeri, ni per coses i forces de seguretat de l'estat, que no estan per això, ni l'exèrcit, no. Els propis ceutits han hagut que organitzar per protegir-los a patis d'escoles, a escoles i d'això, no? Però la veritat a mi me fan pena. I que s'instal·lin banyos, i que s'instal·lin dutxes, i tal. Bueno, però això és una mesura hasta sanitària de protecció dels propis ceutits. Això és un foc d'epidèmies brutal. I, de fet, ahir, la poca vergonya, i anem a la segona part de visites, la poca vergonya aquesta, surt i diu que tot és normal, que no passa nada i tal. Home, sí, que pot haver algun cas, algun poc d'epidèmia, algo d'epidèmia de sarampió i tal. Però com pots estar parlant d'epidèmia amb aquesta alegria? Com pots estar xerrant d'epidèmia amb aquesta alegria? Impresentable? Que almenys hagués pogut passar per el que hauria rentat-se el cap? La tia aquesta, i l'has de comptar allà.
1: I això que
0: doctora... M'apareix vergonyós. O sigui, has perseguit en Ayuso en el sistema sanitari, i tu tens el sistema sanitari abandonat completament a Espanya. Has aconseguit posar a tots els metges en vaga contra tu.
1: I ni s'ha dignat a convocar-los a una
0: no,
1: reunió.
0: No, només els sindicats.
1: Sí.
0: Només els sindicats amics. I encara després...
1: I ho tatge, perdona, Segis, que és una vaga partidista.
0: Claro, és que tot el que no sigui favorable a ells són partidistes, són fachosferes, són bulos, són fango, tot són coses d'aquestes. Ells estan en possessió de la veritat absoluta, no saben quina, però de la seva pròpia veritat. Però ahir apareix aquesta dona i diu coses com aquestes. O que només s'han atès 300 casos o 200 casos. Quan els metges te diuen, escolti, 200 casos d'aquests s'han atès a consulta. Però i els casos dels ceutis? Aquests no els comptem. Perquè és que pareix que allà els ceutis no se posen malalts. També hi van. I els metges van sobresaturats.
1: No, i segons les paraules de la ministra, que el sistema sanitari de Ceuta no està col·lapsat, sinó que tensionat en algunes zones.
0: Efectivament.
1: Bé, en algunes àrees.
0: Claro, és el que estem nosaltres. La meitat d'espanyols estan tensionats i l'altra meitat col·lapsats. Col·lapsats. Això és la tònica general. Pues diu aquestes coses i va amb una furgoneta blindada de seguretat per tot, perquè no són capaços de donar la cara. L'única que va donar la cara és la falsa aquesta de Robles. Aquesta és més falsa que un duro sevillano, però bueno, almenys va donar la cara. Va ser capaç d'atracar-se a la gent, almenys. És una mentidera i una falsa. Però almenys va tenir la cara aquesta. Perquè en Marlaska va entrar en una rialla.
1: Sí.
0: Enfotent-se del seu tis, com se'n foten de tots els espanyols. Se'n foten de tots els espanyols, però s'estan duent a la ruïna. I aquesta teoria de dir, bueno, que potser el que s'està intentant és agotar la paciència del seu tis i que se'n vagin tots, a fi que allò quedi ja de Marroc. Bueno, jo no sé si això té fundament o no té fundament, el que està claríssim, el que s'està visquent a Ceuta és terrible, és un drama. És un drama per aquestes nines, és un drama per aquests joves, i és un drama per els autis, que no poden sortir tranquils en el carrer, tampoc. Que no poden sortir del carrer. I si rigem el riso, doncs també un poc ho pots entendre. Escolta, jo he vengut nedant aquí, perquè m'havien dit que aquí me donarien algo. Me trobo que estic aquí, fa 14 dies, no tinc ni de què menjar. Jo me tiro damunt el que sigui perquè fa menjar. No ho justific, però entenc que sigui així. Tenim tres drames. Tenim tots aquests joves, tenim aquestes menors i tenim els autis. Els autis que estan a casa seva. I mentrestant tenim un teòric president de govern de vacaciones en la mareta. De vacaciones. Però no tres dies, ni quatre, ni cinc dies. És el president de tot el món que s'agafa més vacacions. Bueno, du 8 anys de vacacions, però en fi.
1: Precisament, Pedro Sánchez avui s'ha reunit amb el president de Ceuta.
0: Per videoconferència, però.
1: Sí, bon, clar. I en coses curts, supòs. I en xancles. No?
0: Efectivament.
1: Tornarem a veure
0: les cames teades.
1: No? Doncs una reunió de coordinació.
0: Però quina coordinació? Quina coordinació que han fet? Si sabien que tornarien a venir gent i que va reforçar la frontera va ser Marroc, que va fer una demostració claríssima. Si jo quiero, no passen. I si quan jo quiero, passen tots els que quiero. Va fer aquesta demostració. Que ningú se pensi que mos va defensar. No va defensar la frontera. Va defensar la seva postura.
1: El seu interès, clar.
0: Jo soy el que mando. Quan a mi me da la gana, invadimos Ceuta. I quan jo no quiero, pues no passa nadie. Pues el govern va entendre que això era una gran col·laboració. O sea, ja que vol que te digui, ja... I després diu, bueno, que era coordinar, que era, però què has de coordinar? El primer que has de fer és treure en aquests...
1: Sí, la xerra...
0: Retornar tots aquests.
1: Segons les dades que maneja el govern de Ceuta, entre 8.000 i 11.000 immigrants il·legals que encara estan a la ciutat autònoma.
0: Exacte. I tenim una llei a Espanya, que varen fer ells, que no pot tornar els menors en calent, sinó que tenen el seu dret i tal, i allargar els plaços. I la llei ho diu així i per això s'està arreglant. Però com tot en aquest món, té solucions. Si te poses d'acord amb el seu partit majoritari, que és el PP, pot declarar un estat d'emergència i que aquest decret decaigui temporalment i que se puguin fer devolucions en calent.
1: Que el que va demanar el president de Ceuta.
0: Pues que se faci.
1: Però li van dir que no, que en qüestions d'immigració no se pot fer.
0: No se pot fer perquè no vull. Perquè no vull molestar en el sàtrapa marroquí. Perquè no el vull molestar. De la mateixa manera que s'escuden en què en Felipe VI no va allà per no molestar en el rei marroquí. I per què? I per què s'ha de molestar? I si li cau que s'agrati? Perquè, claro, sabem que som incapaços de contenir res de que mos faci el moro. I com som incapaços, pues millor no provocar-lo. Però mentrestant, ells estan dient que tenim sequestrats en aquests menors. Mm-hmm. Que ells volen que tornin. Pues no hi ha problema. Agafes menors i els posen a la porta. I li obre la porta i diu, iros, no os empujamos, iros voluntariamente, si queréis, iros voluntariamente. No els estàs traguent.
1: No, no, no.
0: Els estàs posant a la porta allà, els adus allà. ¿Quién quiere irse? ¿Quién quiere irse? Que tenen la lliçó ben apresa. Tenen la lliçó ben apresa. Mm-hmm. Per tant, a mi que no mos contin
1: sí, mil històries
0: d'aquestes, però sí. Bueno, ja veurem. Mm.
1: Fem una aturada en el camí i seguim xerrant de l'actualitat aquí a Ràdio Balear. Ràdio
2: Balear. Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11 o entra en suzuki.es.
3: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i Tornejos Esportius, Gran Rebel·la i Focs Artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
4: Can Canoli, Can Canoli, Restaurante Italiano, Italiano, Italiano.
5: Can Canoli, Can Canoli, Restaurante Italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
6: Can Canoli, Restaurante Italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
5: Restaurante Italiano, Italiano, Italiano.
7: Can Canoli, Can Canoli, Restaurante Can Canoli.
5: Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
4: Italiano, Italiano, Italiano.
8: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

0: Continuem analitzant l'actualitat i ara volem xerrar d'un tema que ara fa bastant de temps al manco. Durant aquest estiu no s'ha tocat el tema de l'amnistia, no? De la tornada o no tornada d'en Carles Puigdemont. Clar, i hi ha un tema, un assumpte, que encara està pendent, i és si la malversació finalment serà amnistiable o no, Segís.
1: Bueno, parece ser, segons publica avui La Razón, que la ponència que es veurà en el ple del Tribunal Constitucional de setembre farà, recolzarà previsiblement la negativa del Suprem a amnistiar la malversació del procés. Però, si se neguen a amnistiar la malversació del procés, pues entonces, en Puigdemont no pot quedar amnistiat, pot quedar amnistiat de lo que vulgui el govern, que li hagi donat, tal
0: per,
1: com,
0: per aquest,
1: però no, tindria, si torna a Espanya, tindria que ser jutjat per
0: malversació.
1: Per malversació. Jo crec que tot això que se correspon a una partida d'escaig que s'està jugant entre el govern i Junts, el govern central, el govern català
0: i Waterloo.
1: I Junts. I Waterloo, lògicament. S'estan jugant aquesta zona. Junts ja ha dit per activa i per passiva que no apoderarà res del Partit Socialista en el Congrés dels Diputats. Fa 3-4 dies ja li va donar la primera cuarada de mel aprovant l'ampliació d'Almaraz, que era una servei pesada que no estigui a Catalunya, però Junts recolza que se mantinguin set centrals
0: obertes,
1: nuclears,
0: sí.
1: Set centrals nuclears, el qual ha creat un altre front en Sumar, però Sumar són un perrito falderos que no hi ha problema, perquè no hi ha com tal de seguir vestint de Prada i de Xadel.
0: Sí, i ara com que se va destinar a un altre lloc, vull dir que...
1: I ara que s'anirà de número 2, no de número 1, no ha aconseguit el número 1 de la OIT, escolta, pues, bon viatge tinguis aquí darrere, tant tapada de lleves com a pas dejas, però que portes aquí. Li han donat aquesta editada de mel, però, claro, Junts ja ha dit que segons el que sigui no apoderarà, segons que sigui no apoderarà els pressupostos a Catalunya, tampoc. La qual deixa una situació molt difícil en illa. Tenen la guerra muntada dels menors no acompanyats. Illa diu que de metre de menors no acompanyats i Junts segueix encaparrotat, que no.
0: Que no.
1: Juntament amb Aliança, que l'apoya, no? Però jo crec que estan jugant en aquesta zona. Escolta, si no te portes bé no ven Puigdemont, però nosaltres entrem per aquí, l'altre jugador de zona. Jo no sé si na Noguera i Junts, la direcció de Junts, li interessa molt que vengui en Puigdemont. Jo crec que Puigdemont està més que amortitzat, i van més estiguent de fora i diguent tenim un que no el deixem venir a Espanya, tal i qual, li van més que no a Catalunya.
0: I no penses que a dia d'avui, i sobretot aquest darrer any, na Míriam Nogueres ha tingut i segueix tinguent molt de pes ara dins Junts, perquè ets la portaveu,
1: sí.
0: Però és qui realment està donant la cara,
1: sí.
0: En tots els assumptes.
1: Sí, per això t'ho dic.
0: Perquè en Puigdemont ha fet alguna que altra declaració,
1: però
0: poca
1: està,
0: cosa
1: està
0: més.
1: Està callat. Sí, està bastant calladet.
0: Digues, em sembla més na Míriam Nogueres, el president de Junts, que el propi Carles Puigdemont.
1: Per això t'ho dic, jo no sé si tenir un màrtir a l'exili, com diuen ells, no un delinqüent fugat, o un presumpte delinqüent fugat, sinó un màrtir en l'exilio, li va bastant millor que no que vengui a Espanya, perquè si ve a Espanya se li ha acabat aquest discurs. I què han de fer? L'han de presentar de candidat. I si perd?
0: Clar.
1: I si perd, què passa? I no ens oblidem que està Aliança, que s'està menjant
0: sí,
1: tot
0: sí,
1: el terreno,
0: sí.
1: Tot el terreno de Junts, li està menjant tot el territori de Junts.
0: Segons les darreres enquestes, crec que seria la tercera força.
1: Tercera força, la tercera
0: per Catalunya,
1: força.
0: Sigui
1: PSOE, o PSC, sí. Esquerra i Aliança. Per Aliança està a no res de menjar-se sí, sí, sí. Esquerra Republicana.
0: Sí, està
1: també,
0: a punt de sorpasso, sí.
1: Per tant, a lo millor li convés més tenir aquest màrtir exiliat i no desgastar més, no desgastar més la figura de Junts i reforçar-se en certs discurs que també fa Aliança, com no menors, que no vam anar a apoyar el pressupost de PSOE, com no anem a... per aconseguir pues, afiançar un poc aquesta burguesia catalana que li ha fuit i s'ha anat a Aliança. I s'ha anat a Aliança. Jo crec que tenen una base encara, una base que jugar a lo millor amb, ja ho he dit un parell de vegades, amb en Josep Pere de Sánchez Llibre, que és una figura molt respectada dins el món empresarial català i de fet és el president del Foment d'Empresaris, i jo crec que tenen encara aquesta base per poder jugar. I ella mateixa, i la Míriam Noguera, un nacional, ella per exemple nacional i l'altra a la comunitat i la Generalitat. Jo no sé si li és favorable que vengui
0: en Puigdemont, sí.
1: En Puigdemont, no sé si li és favorable.
0: Jo perquè fins i tot els hi perjudica ara mateix.
1: Jo crec que sí, perquè se li lleven un relat o li lleven un discurs. Li lleven un discurs que és perquè estem de fora, quan tenim això, és un discurs fals, absurdo i dolut, perquè ni és un màrtir, ni és un exiliat i tal, és un fugat de la justícia espanyola.
0: I per dues vegades.
1: Efectivament, un presumpte delinqüent fugat de la justícia espanyola. Però per ells no, i ells van en aquest discurs, i se li acaba aquest relat. Quin relat més se li quedarà? És mateix que Aliança. Els que no volen menors, els que volen una raça pura. És complicat, i l'economia també, el discurs de l'economia també. Per tant, jo crec que tinc aquesta impressió, probablement estic equivocat, però tinc aquesta sensació i aquesta impressió, perquè quan surt la notícia de que se respectarà la resolució del Suprem, no has vist sortir tampoc, perquè la ponència la redactarà en Maicas, però no has vist a ningú sortir dient que no o fent comentaris contraris en això de, diguéssim, els portavous de la Mareta. Els portavous de la Mareta, no, han deixat que aquesta notícia sigui, quedi ahir, i a veure menys com reacciona tothom. Sí. Menys hi ha declaracions...
0: Sí, ha mullat aquest globo sonda...
1: I a veure menys què passa.
0: I a veure què passa. Quina,
1: I a veure menys què passa. A veure menys què passa. Mm. Tampoc no ha llegit i no ha sentit cap declaració de Junts, eh?
0: No.
1: Amb aquest tema. Veurem en les properes hores, en els propers dies, tal? No, potser... Com això s'entén com un bulo, potser, i que no hi ha ninguna consistència, bueno, potser també és cert. Mm. Però ahí està, ahí està. Mm. I que jo crec que les coincidències no existeixen. I menys quan són coses del Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional i tal, quan se publica una cosa d'aquestes, vol dir que hi ha alguna cosa detrás. Mm. I sobretot, anem a veure un tribunal tan polititzat com és el Constitucional.
0: Sí, sí, sí.
1: El Constitucional, anem a veure, no és un tribunal normal, no imparteix justícia. És simplement contempla si això cap dins la Constitució o no cap dins la Constitució. Punto pelota. O sigui, no és un tribunal normal, no fa judicis,
0: sí, sí.
1: No emet sentències. Efectivament. i està absolutament polititzat i està absolutament en mans de l'esquerra o dels progressistes, o del que ells diuen jutges progressistes.
0: Bueno, amb en Conde Pompidó capdavant.
1: Sí, però Conde
0: Pompidó,
1: però Conde Pompidó és com en Marlaska, és un perro fiel, és un perro fiel. Per a altres que són progressistes, però tenen el seu prestigi també. Haurem de veure. Però és quan menys curiós, que ja s'ha infiltrat aquesta notícia i que no hi ha hagut reaccions.
0: Veus socialistes ja alcen la veu i demanen eleccions generals anticipades i que no coincidesquin amb les eleccions autonòmiques.
1: Claro.
0: Ha estat el cas d'Esbalda de Cuenca, el socialista Dario Dolf, que assegura, des de la lleialtat d'unes sigles, com són la del seu partit, que toca ja que hi hagi eleccions generals i que aquestes siguin l'antes possible. Dolf rebutja que el 23 de maig de 2026 adjuntin eleccions municipals, autonòmiques i generals.
1: Bueno, jo crec que això és un convenciment que tenen tots. Bueno, sobretot totes de l'esquerra.
0: I perdona, jo crec que en Dari Adolf ja no serà candidat del PSOE a la Baldia de Conca per l'any que ve. Després de manifestar això.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Ja sabem com funciona això.
1: Bueno, consta de Palència, probablement tampoc no ho sigui.
0: Faran posar algun dels ministres.
1: Ara bé, sí. Hi ha banqueta. Bueno, hi ha banquillo, hi ha banqueta. Jo crec que no li interessa tothom. Jo des PP vull que s'ajunti tot. Jo un super domingo, pues a mi no me semblaria malament, perquè la Galtada podria ser històrica. Jo no crec que ho facin.
0: Clar, és que és el risc que et sap molt també,
1: Sí,
0: per
1: jo
0: part
1: no crec
0: de,
1: que ho
0: d'en Pedro Sánchez.
1: I jo te diria i tot que començant l'any 27 perquè tinguin eleccions, febrer-març.
0: Tu creus?
1: Jo penso que se podria...
0: Jo penso que ho deixarà esgotar fins que, quan la Constitució diu. I que no neguem cap al mes de quasi agost les eleccions.
1: Anem a veure. Juntar-ho tot en el mes de maig és un suïcidi col·lectiu per tots. És una opció per ell, és una opció per ell. Ell se'n fot si en Page perd o que si aquest val de perdre i tal. El que li interessa és si pot aconseguir otra vez una majoria com tots.
0: Sí, però ara anomena en Page, que si li dona igual si perd o guanya. Però es podria donar el cas que en segons quins llocs, per exemple, Castella-La Manxa, els ciutadans votin per l'autonomia socialista i per ser generals un altre partit.
1: No, totalment. Que
0: ha passat altres vegades.
1: Totalment. Però és més complicat. I m'explico. Si tu fas unes generals totes soles, amb un Pedro Sánchez com a candidat, te pot trobar que tots aquests no vagin a votar.
0: Clar.
1: Tots aquests
0: abstenció.
1: No vagin a votar. Clar. Que no mobilitzin a ningú. En canvi, quan fas un superdomingo i ho juntes tot, pot haver gent que no posi la papeleta, que la posi en blanc, que voti en blanc, pot ser. Però tots els candidats autonòmics, locals, no poden fer campanya contra en Pedro Sánchez, o més ben dit, o fer una campanya like d'en Pedro Sánchez, perquè te corres el risc que tothom digui, bueno, jo no vaig a votar en Pedro Sánchez, però tampoc no voten els altres. Jo ja no perds temps d'anar a votar. Per tant, ells tenen que demanar el vot per Partit Socialista. I quan demanes el vot per Partit Socialista, doncs hi ha gent que diu, bé, ja que hi som, doncs el vot una altra vegada. Uh-huh. Això és el risc que tenen ells, i això és l'avantatge que té Pedro Sánchez.
0: Uh-huh.
1: Això és l'avantatge que té. Pedro Sánchez sap que els números no li donen, ni en el mes de maig, ni en els dos mesos de març, ni en el mes d'agost. I probablement en el mes d'agost encara sigui pitjor, perquè ja hi hagi, a lo millor, judici o fetge de judici de la seva dona.
0: Clar.
1: Se sàpiguen més coses d'en Aldama, d'en Zapatero i tal. És probable que... Jo crec que podria anar-se'n o a principis d'any per fer una prova, o bé fer un super domingo. Dit tot això...
0: Mira, perdona.
1: No estic tranquil·la. Jo, un mes i mig, a la mareta, aquest tio tancat, me fa por, eh? Me fa por.
0: Estem xerrant de possibles dates de les eleccions generals. Tu apostes més per el començament d'any.
1: Sí.
0: En el cas de que en Sánchez esgotés tots els plaços, seria el 28 de juny de l'any que ve.
1: 28 de juny, eh?
0: 28 de juny, sí.
1: Fixa't. O sigui, un mes després de ser autonòmiques.
0: Sí, perquè seria un any exacte, seria... segons la Constitució, esgotant tots els plaços.
1: Pues fixa't tu que seria un mes després de les eleccions autonòmiques.
0: Un mes i un dia després.
1: Però t'insisto, un tio tancat, amb Pedro Sánchez tancat a la mareta 40 dies, me fa por. Aquest tio maquinant...
0: I tant de dies, quasi 40 exacte. Dies.
1: Me fa molta de por, ho tancaria, me fa molta, molta de por de el que mos pugui passar, o el que no mos pugui comparèixer, o el que pugui fer. És que me fi tan por, jo, d'aquest element, me fi tan por, d'aquest element, que jo, tant de dies tancat, mira, tu, en 5 dies s'acabalia, en 5 dies s'acabalia, que va muntar unes cloaques, va muntar tot. En 5 dies, jo, en 40 dies, miedo me da.
0: Sí, però bueno, a veure, que tal vegada els primers dies els ha dedicat a dissenyar un còmic que repassa les mesures que ha fet el govern. El PSOE ha difós a les seves xarxes socials un còmic en el que repassa diferents mesures posades en marxa per al govern, entre elles la convocatòria d'ajudes per a activitats extraescolars, l'ingrés mínim vital, les ajudes per a l'accés a la vivenda en municipis petits i les pujades de salari mínim interprofessional. Per aquí no posa tampoc la pujada i creació de nous impostos.
1: No, però bueno...
0: El de les ajudes a vivendes en municipis petits és la primera informació que tinc.
1: Bueno, i en municipis petits també.
0: També, no?
1: En municipis petits també. Però, tu te creus que això van?
0: Bé, pels seus. No. Pels qui són, els qui són fidels i són...
1: Bueno, bé.
0: I els seus...
1: Sortia un...
0: I els seus vots.
1: Sortia sí, un... Un d'això, un... Això que envien, un xiste d'aquests.
0: Un meme,
1: de que ara s'altaria de ser clitxe, que diria que los votantes del PSOE no hace falta de que se pongan gafas porque ya están ciegos.
0: Sí.
1: Bueno, hombre, hi ha qualcuns que no fa falta que faci aquest còmic, preparin aquest còmic, perquè encara que sense còmic i tot seguiran votant PSOE, això està claríssim.
0: Mm.
1: Però els altres, això no va bé. El bono cultural aquest dels joves. Jo conec qualquen de vot meu que l'ha cobrat.
0: Mm.
1: I no votaré en la seva vida, això, eh? No votaré en la seva vida, això, eh?
0: Mm.
1: Per tant, no és garantia. El mateix quan diuen, no, és que quan regularitzen els immigrants votaran PSOE. los que han venido, jo què sé, de qualsevol país d'aquest i tal. Escolta, si molt d'ells fugen de dictadures, d'esquerres, no votaran PSOE aquí a Espanya, per molt que el PSOE les hagi regularitzat. Sí. És que no votaran PSOE, ni locos. I no votaran PSOE, ni locos. Per tant, pot fer aquesta zona, però és per consum propi. És com els insultos de la moneda aquesta
0: de Oscar Puente.
1: Oscar Puente. Els insultos són per a consum propi. I en positiu què? I en positiu què? Ajudes a los pequeños municipios. Muy bien.
0: Per vivenda, sí.
1: Perfecto. I les ajudes por el volcán de la Palma no han llegado. Y por la Dana no han llegado. Y no fuiste capaz de ir a un funeral en Adamuz, por los muertos de Adamuz. Y has aparecido allá un día en el principio, pero no has tornado a saber tal. O sea, vender poco. Ya le queda poco que vender. Ahora ya lo que queda es autoritarismo que hay y real decrets, y tiramillas. Y un desprecio absoluto cap al poder legislatiu com és el Parlament i el Senat, que citen el seu ministre si li dona ordre que no compareguin.
0: Així és.
1: Anant contra un mandat constitucional, que és que tenen que comparèixer. Però com allí no són de los millors, pues no comparecemos y no vamos. Uh-huh. Entre ells, un jutge de professió com en Marlaska.
0: Sí, que va anar a explicar el dispositiu de l'eclipse.
1: Efectivament. I se van gastar 70.000 euros
0: en càtering i festa.
1: Efectivament, per veure l'eclipse.
0: Més de 7 hores de festa.
1: Sort que no va anar a Sánchez en el final. Degué trobar que era molt fort en allà, com tenia previst.
0: Que se sepi.
1: Com tenia previst.
0: Segis, com sempre, gràcies. Fins al proper dia. I a vostès els esperam demà a partir de les 11 amb una nova edició d'Es Matinal. Ara arriben ses notícies. Adeu, fins demà.

0: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. Es Santa María, Can Can Can Canoli.
2: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
1: Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
5: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitación Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Orestamoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, nit d'humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
2: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitación Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Ores Camoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
3: Que ha robat el meu amor.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
5: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
6: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
1: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Ajuntament d'Alcudi.
3: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dimarts, 18 d'agost, concert amb Lucía Rey Cuarteto, Parc Can Cirera Prim, 22 hores, preu entrada 15 euros. Les entrades es poden comprar pel web www.tickettip.com. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
4: Esbrollador.
5: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
4: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
5: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Ajuntament d'Alcudi.
4: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari, i Celtas Cortos, gira 40 aniversari, amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitación Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Orestamoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals. Dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
5: Que ha robat el meu amor.
6: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
7: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.